0: Canvi de temps, xàfecs, tempestes i menys calor, abans d'una altra calorada imponent. La temperatura regularà de manera clara i tindrem uns dies de bon descans i òptims per ventilar. L'onada de calor gairebé perpètua d'aquest estiu queda només esquitxada per petits respirs. El següent arribarà entre el cap de setmana i dilluns i caldrà aprofitar-lo perquè quedarà en un descens de la temperatura de pocs dies. Les tempestes podran reaparèixer de manera més general. El temps canviarà aquest dissabte. Els mapes confirmen l'arribada d'un embussament d'aire fred acompanyat d'una massa molt més temperada durant el cap de setmana. Lentament, des de l'oest de la península, aquest aire fred anirà fent el trànsit cap a l'est i ens acabarà escombrant de ple entre dissabte i diumenge. Això comportarà un canvi important en el temps. Amb el xoc de masses d'aire reapareixeran els ruixats i les tempestes, que ja podran ser freqüents en algunes comarques aquest dissabte i acompanyades de calamarsa, pedra i ratxes de vent fort. Seran més probables els Pirineus, Prepirineu, comarques del nord-est, el prelitoral i el massís del Port. Tot i això, diversos escenaris aposten també per una possible tongada de tempestes costaneres entre el vespre de dissabte i el matí de diumenge, que podrien afectar també la ciutat de Barcelona. Dos dies d'obrir finestres de bat a bat. Aquesta renovació de masses d'aire i l'augment de la inestabilitat comportaran un descens clar de la temperatura, tant de dia com de nit. La calor continuarà, però serà molt més lleugera, tant de dia com de nit i a tot arreu. El descens de la temperatura serà contundent a l'interior i muntanya, on la diferència respecte d'aquest dijous pot arribar a superar els 10 graus a Barcelona i la resta del litoral també es notarà i és fàcil pensar que abandonarem transitòriament les nits tòrrides de mal dormir i les màximes sufocants de més de 30 graus, si més no durant un parell o tres de dies. Cap de setmana, i molt especialment diumenge i dilluns, per obrir finestres, ventilar i recuperar uns graus de confort, que de ben segur seran necessaris més endavant. L'alegria durarà molt poc. El respir, la inestabilitat i la relativa frescor semblaran tot un cop d'aire fresc tenint en compte que venim de moltes setmanes seguides molt amunt. Ara bé, duraran molt poc. Hi ha molta unanimitat en els models meteorològics, que parlen d'una calorada imponent que se'ns tiraria al damunt a mitjans de la setmana vinent. Anomalia de la temperatura per a la setmana vinent. Font. ACMUF, per tant, haurem tornat dos dies a una relativa normalitat o fins i tot un puntet de frescor abans no torni l'estiu més contundent. I, de nou, la celebració com a victòria d'un fet que hauria de considerar-se habitual però que guanya valor quan es viu un dels estius més càlids des que hi ha registres de temperatura. I l'estiu té corda. A la més que possible calorada de la setmana vinent, que veurem si acaba amb una altra onada de calor. I hem de sumar que els models estacionals aposten per un agost novament molt càlid. Més motiu encara per aprofitar el respir del cap de setmana. Carreguem piles aquests tres dies, que l'estiu és llarg.
1: Vale, hemos escuchado esto y seguimos aquí.
2: Aquí termina Radio Galería Noticias.